Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

got a hammer in the morning.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Step first.

déjà nous retient.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Paco de Móvil.
1: Fala, fala, fala.

Ràdio Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Pinta allà on tothom fa el vermut

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: aquest diumenge de la 1 a les 2, Fedaway Club de Bàsquet Es Castell.
1: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

Hola, hola, molt bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Municipal del Castell amb el 103.4 de la freqüència modulada. Comencem ara un temps de ràdio que...

minuts de les 10 del matí. I, bueno, com dèiem, es menú per el dia d'avui, com sempre, posant-nos el dia a primera hora. Després ja obrirem el telèfon de la ràdio per rebre les vostres peticions i salutacions. També et puc dir que el telèfon de WhatsApp està disponible, les 24 hores, 7 dies a la setmana. 644-674-750.

Després, a partir de les 11 aproximadament, ja ho sabeu, continuarem amb les cançons que mos heu demanat i alguna més. Per arribar fins a les 12, on posarem aquesta música menorquina, la música del quilòmetre zero, la posarem en marxa durant una horeta. I a partir de la una, avui diumenge, hi ha Say the Way del Club de Bàsquet Castella. Natàlia i en Joan pues, vindran a aquesta horeta i m'ho xerraran, com sempre, de bàsquet, però amb aquell... com si li posessin una mica de sal, que mos el fa diferent i mos morarà més a sa part educativa, formativa. En poques paraules, se deixa sa pilota aturadeta i en xerram. Bueno, això és el menú per avui. Evidentment, ho acompanyarem amb bona música, sobretot la vostra participació, perquè si no, això no seria nada. I me refereix que la participació activa i passiva, no? Que tant si participes activament demanant cançons i saludant, com si participes escoltant. I ballant, també. Ale, vinga, dale gas. Xavi, no t'enredis més.

Avui es diumenge, dia 31 de maig, darrer dia de la setmana, darrer dia del mes. El sol ha sortit a les 6 i 16 minuts i se posarà a les 9 i 4 minuts del vespre. La lluna sortirà quan passin 14 minuts de les 9 del vespre i se posarà a les 6 menys quart aproximadament de demà de matí, ja que dic estar en aquests moments en lluna plena. En aquests moments aquí a la població del Castell tenim 25 graus, humitat relativa de 65% i bufa fluixet de tramuntana, que això també va bé. També avui ens donem una informació ja d'estiu. La temperatura de l'aigua de la mà està a 22 graus.

Anem a veure com us diu l'Agència Estatal de Meteorologia, SAEMET, per el dia d'avui a l'illa de Menorca. Us diu que hi haurà predomini de cel poc ennivolat, amb intervals de nivolats altes. Colca boira, us diuen, colca pan de boira. Fes de matí, temperatures amb pocs canvis, vent fluix o en calma, amb colca brisa costat.

música Ska Vespera. S'esperen unes temperatures màximes de 31 graus i una mínima de 18 graus.

Avui dia 31 de maig, felicitem Ana Felisa, també Ana Visitación, també fan festa a les Amèlies, Cancianila, Santa Petronila i també Santa Avelina, mos diuen. Des d'aquí, des de diumenge a diumenge, des de Ròdies Castell, felicitem a tothom que en el dia d'avui celebri qualsevol onomàstic, qualsevol aniversari. I com que demà oficialment o climatològicament, no sé com ho diuen, comença l'estiu, hem convidat ara en Tomeu Penya que mos canti una nit d'estiu.

de gust ja vos vull contar una història, perquè la duc ben fresca dins la memòria. Això és el que

aquest 31 de maig es celebra el Dia Mundial sense Tabac. També és el Dia Internacional d'Estripulant de Cabina. Aquelles persones que estan per dins avion, que van i venen i te diuen que vol algo, o estan en previsió que si passa res pues poden-nos ajudar. Pues avui és el seu dia també. També és el Dia Mundial de l'acolliment familiar. Aquelles famílies que acueixen a infants i joves de diferents edats i diferents procedències, ens acueixen a la seva família durant un temps provisional, un temps que no està marcat, però sí que té un inici i un final. I també, com a curiositat, avui dia 31 de maig és el dia del lloro. Però no és lloro allò que solem dir a vegades com si fos la ràdio lloro, és el lloro de l'animal.

per centrar-nos en un dels dies internacionals i mundials. Anem amb les... potser els de les famílies està genial, però un que preocupa molt encara és el tema del tabac. És que el dia d'avui se celebri aquest Dia Mundial Sense Tabac. És una efemèride promulgada per l'Organització Mundial de la Salut l'any 1987 amb l'objectiu d'informar i conscienciar a les persones sobre els efectes nocius i letals del consum del tabac i de l'exposició passiva en el fum d'aquesta substància. L'Organització Mundial de la Salut es coeix cada any un lema o un tema per la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Per aquest 2026 s'ha triat Desenmascarem el seu atractiu, combatiguem l'addicció del tabac i a la nicotina. Aquesta campanya a nivell global s'enfoca de manera urgent en denunciar les agressives estratègies comercials i innovacions tecnològiques que les grans corporacions empren pues, per captar les noves generacions. Iniciativa es posa com el que passa en sus dels envoltoris, que es fan molt de cridaners, publicitat digital enganyosa i atractius sabors artificials en dispositius moderns com les cigarretes o els cigarros electrònics.

Totes aquestes estratègies són dissenyades intencionadament per enganxar adolescents i joves amb un cicle, diguéssim, de dependència temprana, molt de prest, molt difícil de rompre. Per aquest celebra aquest Dia Mundial Sense Tabac. Es tracta de dissuadir a les persones del consum de tabac en totes les seves formes. Així mateix, evidenciar les pràctiques comercials de les empreses tabacaleres perquè pues, inciten en el consum de tabac i la divulgació que en fan també de les activitats de l'Organització Mundial de la Salut en la lluita contra el tabaquisme. Bueno, hi ha coses que no fa falta dir, eh? Per què el tabac és perjudicial per tots? Doncs ens ho diuen a Xina. El consum de tabac mata cada any a quasi 6 milions de persones. Una xifra que se troba, se pensa que s'augmentarà fins a les 8 milions de persones mortes per aquesta causa a nivell anual l'any 2030. Per això hi ha que intensificar aquestes mesures per contrarrestar aquest nivell d'augment de milions de persones que mata el tabac. El tabac és perjudicial per tothom, causa malalties, morts, també empobreix les famílies, debilita les economies nacionals, tot per l'augment del gasto sanitari.

des d'aquí pues animam a tothom que encara tingui entre cometes aquest vici, que sabem que no és fàcil de llevar-se'l d'enmig, això ja que dirò. Animam des d'aquí a que prenguin aquesta decisió, ho vegin clar, i en la companyia de tothom arribin a complir el repte de deixar el tabac.

Després d'escoltar Sopa de Cabra, perdó. Aquesta cançó assistiu dels anys. I quan passen 31 minuts de les 10 de matí, vinga, mos podem començar a preparar per rebre les cridades. També ja saps que 644-674-750, el seu WhatsApp de diumenge, el tens a la teva disposició. Un parell de promos d'aquí, de la ràdio, dels programes nostres. I vuelvo enseguida.

Dimarts en Nanini, tots els dimarts de 10 a 12 i mitja. Cartes, el rincón d'en somnis, biografies, entrevistes, la música de sempre i d'avui. Dimarts en Nanini.

Ràdio Es Castell, la teva emissora municipal. Fem poble, fem cultura, fem companyia. Ràdio Es Castell.

0: Y sí, sí, ya ha sonado el teléfono. Ahora aquí tenemos otra banda de Ciudad de la Uy.
1: Buen día,
0: Juana. La Juana Plaza. ¿Cómo estás, Juana?
1: Yo los he hecho todos, ya lo sé. Ya que no puc bé, ja. Jo que se'm va a
0: tot vegada, hauries d'anar a fer una sota, perquè diuen que l'aigua de la mà fa volar.
1: Sí, m'acompanya, si caig dins aigua no em puc ficar, què?
0: Atenció, població del castell i alrededores. Una Juana té que anar a fer una sota, però ja va ser durant una estona s'al·lèrgia. Qui la pot acompanyar? Ja està, han fet un llamamiento i si qualcú
1: sí,
0: vol,
1: ja, sí,
0: ja
1: segur,
0: ho sap.
1: Segur que m'he vindrat.
0: Bueno, qui en sabe? Potser ja, d'aquí una estona te toquen a sa porta.
1: D'aquí mes hi haurà que diu quin dia, ara veurem.
0: Tot està en demanar i dir-ho, perquè si t'ho quedes per tu no sabés per res. Però si qui te diu que d'aquí una estona ve sa policia local i te diu venga Juana, anem cap a fer una sota a Calacorp.
1: Ara mateix giraré.
0: Tu prepares la teva bola i el traje de bany per el que pugui ser. No, i un pot de crema.
1: Jo tenc biquini, no me'n vaig en baix.
0: Aida, doncs pues el biquini, la tua bola, la cremita de sol, perquè ja pega fort.
1: Jo hi vaig molt de matí, el sol me pega encara. Jo m'agrada anar-hi a les 8 del matí, saps?
0: Ah, però...
1: Aquest sol no m'agrada, jo, sol.
0: I mira, surt a les 6 des de matí, ja en du dues hores de regal,
1: sí,
0: eh?
1: A prou abans no ve, fins a les 11. A les mans de l'hospital no m'he vist les...
0: Ah, bueno, mira, ja ho saps.
1: T'he controlat, jo.
0: T'he controlat. Bueno, vale, per sí, si les mosques, un capell. Per si les mosques.
1: Sí, sóc una gorra. Bon matí, Xavi.
0: Ai, molt bé, Juana.
1: Bon matí.
0: Igualment.
1: Bueno, una broma i ja està.
0: Clar que sí, ja que posa-li alegria a les coses.
1: Un segon total, i que vagi tot el matí molt bé. Bon matí, Xavi.
0: Molt bé, moltes gràcies, igualment.
1: Gràcies.
0: I després posarem la cançó que m'has demanat.
1: Vale, gràcies.
0: Adéu, bon dia. Adéu.

tenim un missatge també de la Marga Lombarte. Molt bon dia, Marga, que m'ho saluda a tota l'audiència de Ràdios Castellí diumenge, diumenge. I també m'ho ha demanat una cançoneta que aquí està apuntada ja.

0: ells són Manel i mos canten al mar. Aquesta cançó va per na Juana, que ha fet una petició per si qualcú l'acompanya a nedar. Molt bon dia!
1: Jo no la puc acompanyar, no nedem.
0: No la pots acompanyar, però bueno, la pots animar, no?
1: És que hi ha molts anys que no neja.
0: Aquest sí que haurem de fer també una petició a Nini Mercadal, que si qualcú la deu a fer una sota.
1: Que hi ha molts anys, me penso que ja m'anaria per avall. De xuxos de saigo.
0: Diuen que suram, ara no sé si...
1: Bueno, ja no vi, no suram. Bé, mira, si ella té ànimos, se l'admir. Vagi, ella és jove.
0: Ole.
1: I bé, Xavi, saludant a Margarita Lombardo, sobretot, a tots els que escolten la ràdio, i bé, i que no decaiga Ràdio Sucell.
0: Ole. Per cert, m'han xivat que vas fer els anys l'altre dia.
1: Ai, sí, sí.
0: I quants en vas fer?
1: En vaig fer molts. 39.
0: 39? Déu-n'hi-do. Me guanyes?
1: I de Simon, o sigui, 33, ai, 39, 93 ja sóc de tu.
0: 93, molt bé, molt bé, molts anys.
1: Però, no?
0: Sobretot, sí. Na Marga m'ha enviat els missatges, diu, Nini, ja fets anys l'altre dia. Dic, sí. Ara ho tindrem en compte.
1: Sí, mira, que em pugui fer molts anys sempre, eh?
0: Clar que sí,
1: però
0: sí.
1: Però em penso que molt ja no te podré fer.
0: Bueno, la qüestió és anar fent i...
1: Sí.
0: I ja, si mira, sabem que... Però, el darrer sempre ve, però...
1: Farem el que farem, que Ràdio Sucell sempre vagi endavant.
0: Olé.
1: I que no decaigui, que serimi la gent,
0: això
1: i que sigui com aquell temps, si no hi havia prou gent, no hi havia prou ràdio per la gent.
0: Això li embalarem canya i veuràs tu.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, Xavi.
0: Que veni, Nini, que vols demanar qualque cançó?
1: Ni siquiera hi he pensat.
0: Catxi la mar.
1: Però bueno, és igual, posa-me la que vulgui.
0: Vinga, deixa aquí m'apunt, la que jo vulgui.
1: Sí.
0: I ja està.
1: Vale, que no sigui xa-xa-xa modern, que sigui antiga.
0: Te posaré cumpleaños feliz de parxís.
1: Bueno, és el que vulguis, però que no sigui molt moderna.
0: Vale.
1: Perquè jo amb 93 ja no ho entenc, no? Ah,
0: vale.
1: Vale, Xavi, saludar a tothom, sobretot.
0: Igual bé, que vagi molt bé. Molt bona setmana, Nini. Gràcies.
1: Igualment, per tu. Adéu.
0: Adéu.

Continues aquí esa sintonía de Radio Castell i són l'Oreja de Van Gogh amb aquest tema titulat La Playa. Tens a la teva disposició un telèfon que és el 971-36-85-63, que si te vols comunicar amb nosaltres per demanar-nos alguna cançó que posarem més tard, ho pots fer ja mateix, que està lliure. I també ho pots fer a través del WhatsApp, pots enviar un àudio, un vídeo, un el que sigui, o escrit, evidentment, en el 644-647-50.

0: El 971 36 85 63 ha sonat a Vam Guies, a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia.
1: Bon dia, Jaime, te vull saludar. Perquè vaig veure la Nini i la vaig trobar preciosa, el castell.
0: Hola.
1: Sí, i a tu també per la cançó que has fet tan guapo per la ràdio, que avui va anar a la bona. Sí, em sembla una oblidat. Moltes gràcies per tot, molt bona música que poses i un saludat a la teva audiència, que és meravellosa, vale?
0: Moltes
1: que tingueu
0: gràcies.
1: Bona setmana i un bon diumenge per tothom, vale, carinyo?
0: Molt bé, Marca, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, un beso, una... Nini, i a la senyora aquella que no mai me'n record. Que vaig conèixer una... Ai, que viu el carrer del Carmen.
0: Ai. Celeste.
1: La Celeste. També un saludo per ella i per tothom, i la gent, per tothom, i per tu també. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Va ser molt, és molt guapa la música que has fet, Javi. Enhorabona. Molt amable. Bueno. No t'ho gràcies, prenda. Gràcies. Bon diumenge. Adéu, prenda.
0: Adéu.
1: Adéu.

Good Vibrations, The Beach Boys. Avui xerren de platges, eh? I, Juana, ja ho saps, que si vols estar a platja. Bueno, supos que més d'un i més d'una avui aprofitaràs dia per anar a fer una sota o almenys anar a que li toqui el xulet. Això segur.

0: l'Hijo de la Luna, Mecano, Nanota Roja, Ses Veus, i quina veu sentirem ara? Molt bon dia!
1: Molt bon dia!
0: Bon dia i salut! On ve aquí tenim el gust?
1: Pues, no ho conec. És la primera vegada que te telefono, tu.
0: Veus com jo tenia subido que me fallava?
1: No t'havia telefonat mai.
0: Avam.
1: Mira, jo soc de la Marga.
0: Hola, Marga, bon dia.
1: Bon dia.
0: Marga, Marga, què més? Perquè tenc una que es diu Lombarte, eh? I...
1: No. De Marga Pons.
0: Marga Pons. Aquí, apuntada. Sí. Que si no, després m'oblit i poses noms aquí. Ja. Bueno, molt de gust, Marga. Moltes gràcies.
1: No, i mos coneixem, eh?
0: Ah, sí, eh? Uix.
1: No, bé, tu no te'n recordes d'això, perquè tu eres un ruc. Quan ens coneixíem.
0: Començant bé, eh?
1: No, però vull dir, conegut a tu mare, ta mare, la teva tia, inclús quan t'esteu a Salgar, jo he vingut a que teva. Mira tu per on.
0: Ja tinc totes les neurones que comencen a fer feina, però no arriben a port.
1: No, peca. Eres un al·lot.
0: A Salgar ja començava a tenir qualque cana, me pens.
1: No, jo a Salgar quan vaig venir era jo, escolta,
0: els 20 ens ho devia tenir.
1: Trobes?
0: Crec que sí, jo sí. Sí, va, sí, i tant. Sí.
1: Jo em va
0: creient el més petit. Bueno, és perquè deu ser sa cara que me fa més petit.
1: Bé, tal vegada sí. Un dia te trobo ton pare, i ara fa molta estona que no l'he vist.
0: Vale.
1: Com a solet trobar a la botiga de davant de l'escola Mare Déu de Gràcia.
0: Oh, sí, allà sol ser parada i fonda, sí.
1: I va, li demanaré, va, quan éreu
0: a Salgar? Com a quedar experiència?
1: Sí, perquè ara m'has deixat un poc.
0: Jo som dolent pels càlculs, també, eh? Jo t'he dit que en tenia 20 i potser tenia menys, però diria... Però bueno, és igual, li demanes a mon pare i ja va, que ell té més memòria que jo. Sí.
1: Bé, bueno, mira, és la primera vegada que tot el fora i ara no m'ho guardem per això.
0: No, no m'hi faltaria. No. Sí. Bé, que després potser m'ho trobam i diu, que sóc algú, eh? Perquè va passar.
1: Jo, tu m'havies ben desaparegut, eh?
0: Ai, sí, la veritat és que no t'ho deixin massa.
1: Tinc una foto teva.
0: Oh, també.
1: Bueno, una foto dels companys de la ràdio i això.
0: Ah,
1: va bé,
0: sí.
1: I... Vam dir, mira, bé, quan te vaig veure, sa cara, dic, sí, ja sé.
0: És aquest, eh?
1: Ja I m'ha costat, i avui m'he decidit.
0: Clar que sí. Jo t'ho solia sentir quan telefono a Sant Antoni, qualque dilluns o divendres. Pot ser?
1: Això mateix, una marca de bo. Ui, jo som... Bueno, ja em toca d'acabant. Posar la emissora que jo se fa des castell.
0: Si tens el carnet de fa estona.
1: Sí, jo tinc la targeta d'oja. I escolta, una cosa, aquesta cançó que posau...
0: Quina?
1: De Serrallos Castell.
0: Ah, sí.
1: Això, d'on de sortir?
0: Ui, si jo te tingués que explicar. No, això és, senzillament i planament, és un programa d'intel·ligència artificial que el que fa és, tu li dones 4 ordres o 5 i ell te fa com una petita cançoneta i després tu li pots anar corregint-se o li escrius la cançó, com vulguis. I clar, la vaig anar modificant a fi de que la de fer-la més personal, diguéssim, i això ha sortit.
1: Està molt bé, peca. Surtes en el nivell que dalt, qui me ve caiga.
0: I da.
1: I està només ho diu ella.
0: I da, per això.
1: No fa ser, mira, alegre, perquè és alegre aquesta cançó, i vaig quedar, i mira, m'agrada.
0: Sí.
1: Sempre és agradable,
0: qualque
1: sorpresa
0: nova. Clar que sí. Si no li posam un pot de vidilla, malament anam.
1: Sí, és el mateix. I la ràdio ara n'ha de n'estar molta de vidilla.
0: Clar. I mira, ja ho veus, amb una tonteria assegut davant l'ordinador surten coses així.
1: I després tu, que Javi tant te'n vas, te posa en falta. En Javi és una sorpresa. Quan posar-se a ràdio, hi serà, no hi serà.
0: És un misteri.
1: Ah, tu t'has d'endur la ràdio per ja pel coll.
0: Bueno, i no diguis bromes, no, perquè potser qualque dia haurà de passar. Si la tecnologia ho permet, imagina, ho podria fer des de casa meva.
1: també.
0: Però bueno, de moment dona més gust però aquí davant el micro vermell de la ràdio i que poder passar una estona amb tots vosaltres.
1: Bé, cada
0: cosa en el teu lloc. Sí, sí, sí. Hi ha dies que hi ha prioritats i no te pots estar per la meitat.
1: Sí, sí.
0: Okay. Però bueno, ara espero portar-me bé. Digues.
1: Ja m'assembla impossible que el que mos paga l'Ajuntament que mos doni tantes vacacions.
0: Deu ser per això, que per el que paga mos dona molt.
1: Ai. Bueno, Xavi, mira, saludarem a tots els oients.
0: Muy bien.
1: Una plata, jo tampoc la puc manar, eh?
0: No, catxis. Bueno, Juana, en Amarga no té medios.
1: No.
0: Té a fer una sota.
1: Això ja me'n dedu jo, conti més. Si em tregin una altra, el meu fill va fotran a la mà. I després té una cosa, no, Joana? Que si va allà per l'al·lèrgia, per de so per allò, després haurà de tancar cada cosa, Perquè deixarà la platja contaminada.
0: No, és per llevar-se ella l'al·lèrgia. Almenys que se'n vagi, però la mà és tan gros que no crec que contaminarà.
1: Bé, però si queda bé de l'hora fa allà, malo.
0: Sí, ha d'anar un poc cap a l'Atzareto, un poc cap a l'Atzareto i que agafi la bucana i així se'n va. Però una Juana de tornar, l'al·lèrgia de fugir i una Juana de tornar.
1: Sí, no ho sap.
0: He posat un salvavides amb una corda prou llarga i quan sigui allà, ara 10 minuts, estiram i ja està.
1: Estirar.
0: Ja està, Juana, ja està clarit. Ara falta que vengui qualcú. Bueno, cridem els bomberos, en què sigui, tu.
1: Sí, perquè si l'han d'estirar amb una corda i ell és en fora, també té un pot de força, eh?
0: Bueno, si se corrent bé a favor, ja està.
1: Bé, però tu has de pensar que els oients que tens no n'hi ha cap que tingui 20 anys, eh?
0: No, bueno, ja té tothom.
1: No.
0: De fet, sí. No.
1: Bé, jo he tingut...
0: La Juana que tinc... La Nini diu que en té 39. I si en té 39, és 20 ja, de fet.
1: Sí, però és que jo ja tinc...
0: Però són 20.
1: Però jo tinc una edat que no pobretàs nombres, ja.
0: Ah, catxis.
1: Perquè...
0: Sol passar.
1: Si ara bretés, tindria 10 més, encara. I qualsevol barata.
0: Sol passar. Jo també ara no ets a punt baratar, perquè me sortiria el mateix...
1: I sí, allà va, i mira, la Nini encara el té bé, que pot baratar.
0: Clar, i així, en resta, així en resta, en de rastre.
1: Sí. Bueno, doncs, ai, a tarda, Toni, Xavi, saludarem la tia Tiva, si més tia Tiva deu ser nedar.
0: Veus, la tia Tiva hauria de fer un dia extra i acompanyar a
1: Juana. I la sona, la Toni...
0: També.
1: Bé, i la Manolita, aquest dia no la sentim, està un poc fastidiada, però bueno, que es posi 3B i que la volem sentir tots. I la Blai, i no ho cre. Bé, no m'ho vull deixar, perquè després i la Gertru...
0: Després te replega i diu, no m'ha dit això!
1: Sí, però jo tinc avantatge, que jo vaig amb rodes i me'n vaig pitant. No la poden agafar.
0: Ho veus? És que...
1: Tot és el seu avantatge.
0: Sí. I a més hi ha que anar-la a cercar, si no malament.
1: Ah. Bueno, vinga, jove.
0: Que vols qualque cançó? Que has pensat qualque cançoneta?
1: Sí.
0: Vinga, jo.
1: Bé, però... una de Matt Monroe.
0: De? Matt Monroe.
1: Això mateix. sé que vulguis.
0: Marc Monroe, olé, aquí apuntada. Bé,
1: olé, vinga. Una abraçada i a veure si me decideix i continuï telefonant.
0: Ho veus? Que jo anava a dir el mateix, però m'ho he llevat de sa boca. Molt bé, un gust. Un gust, Marga.
1: Ai, perdona, que t'ho digui, Toni.
0: Bueno, no, però... t'estàs perdonadíssima.
1: Vale.
0: Adéu. Vinga, una abraçada. Bona setmana.
1: Igualment, igualment.
0: Adéu. Adéu.

0: Molt bon dia.
1: Molt bon dia, tu. Jo no l'havia posat a la ràdio, allò que he tingut. Mira, no l'havia posat, que la setmana passada no van venir, jo feia cosa, dic, bueno, i ara el posi Nyana Marga. Dic, oh, dic, què és bé? Si en Xavi, i quan l'he posat, dona la casualitat que cridaven a Marga. Molt bé, Marga, que t'hagis decidit. No, de
0: tenia
1: Joana,
0: por. Pla,
1: de la Juana Plaça es veu que dic coses de l'Èsia i de la mà, però no ho he sentit.
0: Ah,
1: no,
0: perquè que ha dit que, jo li he dit a la Juana que si, diuen que si vas a la mà, si vas a nedar, les al·lèrgies solen fugir, igual que diuen que també és refredat se'n va, i pues,
1: sí,
0: i la Juana diu, jo no tinc ningú que m'acompanyi, dic, bueno, pues farem un llamamiento, si qualcú li vol pues, acompanyar
1: ja,
0: a fer
1: ja.
0: Una sota, i ja
1: sí,
0: està.
1: Sí, sí.
0: I ella diu que ja té el biquini, el traje de bany no, el biquini, la tua bola i la gorra a punt.
1: Ui, no, tindrem que mirar qualsevol que estigui a prop de pel castell, perquè nosaltres estem un poc en fora, tu.
0: Clar, jo...
1: M'agradaria, passar greu per ella, però passar greu, Juana, però jo també m'acostarà un poc, perquè el que diu una Marga, que de jove s'entés poc, de 20 anys totes, ben aclarit, eh? De 20 anys totes.
0: Això però, som una cosa...
1: Ei, fets i refets, així és que els 20 anys ens han tingut, tu, perquè ja no mos han recordat gaire. Però bueno, no, Xavi, doncs, ara dic, boi, saps una Marga, que l'altre dia, per cert, m'ho van trobar i van fer una bona xerrada. Marga, una abraçada.
0: Ho veus.
1: Sí, i molt contenta de sentir-te, que la setmana passada en Toni ho va dir precisament, perquè ho va dir a Marga, li va dir, no, hi havia en Xavi, i ho ha fet les seves coses, té els al·lots aquests que... Escolta, però que va dir, eh?
0: Aquesta vegada, espera, que era bueno, tenien un acte en la plataforma de voluntariat, això mateix.
1: No, ell va dir que tenia cosa i això ho entenem tot, perquè ara jo mateix feia cosa per aquí. Vull dir que a vegades estàs tan així darrere coses que no... que tens coses tant si vols com no.
0: Però, bueno,
1: ara ja està. Vinga, idò, Xavi, que no decaiga, naninin. Que cridam, naninin?
0: Sí, senyora.
1: Idò, Nini, no te vaig sentir l'altre dia, ja passava pena. Bueno, si he cridat, estic contenta, perquè ja t'he dit que l'enxufar quan ratllava na Marga.
0: Vinga, tot i que hagi arribat tard, quina cançó vols?
1: Mira, sé que vulguis. No m'has donat temps de pensar-hi. Quina volem, Rafa? Quina vols que toquin? Quina t'agrada d'aquell que tu t'agrada d'en? Tant? Michael Bublé. Em poses una, vale?
0: Michael...
1: Perquè en què no ratlli, escolta, saps?
0: Molt bé, clar que sí, jo dic
1: no
0: també...
1: Escolta, no li toca el terremei, perquè si no... Tant que no a l'Ucanyà.
0: Allot. Bueno, vale. Que passeu molt bona setmana.
1: Igualment, i per tots els que escolten, i una abraçada molt especial per de Ferreries i la família de Palma, d'en Miquel i la família, vale?
0: Molt bé.
1: Vale, doncs.
0: Gràcies.
1: Vinga, i la setmana que ve. Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Hola, hola, hola, muy buen día.
1: Buen día.
0: Hola, Ana Celeste, ¿cómo estás?
1: Sí, molt bé. ¿Y vosotros?
0: Bé, bé, ja ho veus aquí, al pie del cañón.
1: Vull saludar tota l'audiència.
0: Molt bé.
1: Que tothom estigui molt bé, que passi molt bona setmana. A la Nini, a tothom, perquè no sé, nos de tothom.
0: Passis pena.
1: Una abraçada molt forta. I, bueno...
0: Molt bé.
1: Que sé, que xalim molt.
0: Que
1: avui tenim molt bon dia.
0: Sí, que has posat el ventilador ja, o no? Perquè...
1: No,
0: no, encara no.
1: Encara no.
0: Encara no, perquè de calor ja em fa, eh?
1: Sí, molta.
0: Però, bueno, és el temps, eh?
1: Sí, sí. De moment, tenc cobert davant i darrere bueno, i encara no me fa falta.
0: Això és com si ho fos un ventilador sin consumo, sí. Eh?

0: sí, sin davant i darrere, fa un pont de correnteta i ja, almenys no sues, estan asseguda, ja en té molt de fet.
1: Sí.
0: Molt bé, Celeste, que tens qualque cançó pensada?
1: Sí. Venga. Aquí me tienes de l'Arrebato.
0: Aquí... Arrebato. Molt bé, perfecte.
1: Molta ara salut una... per tothom.
0: Molt bé, moltes gràcies, Celeste. Molta salut per tu també, per en Javier, i que tingueu gràcies. Molt bona setmana.
1: Igualment.
0: Vinga, ole, a l'ataque.
1: Adéu. Adéu.

11:13, aquí a les 103.4 de la freqüència modulada, Ràdio Municipal Es Castell, diumenge. Deixarem un parell de minuts per si se fa qualsevol altra cridada en el 973-685-63, i si no, ja posarem la llista de cançons que us heu demanat, la playlist de l'audiència de la ràdio. Hola.

0: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.
1: Començam amb les cançons que mos heu anat demanant durant aquest matí. Començam amb, en aquest cas és José José, que mos canta Candilejas per na Juana Pons Mir, na Juana Plaza.

Estem telefonant a Marga Pons, avui s'ha estrenat aquí en el diumenge, diumenge. I m'ho he demanat una cançó de Matt Monroe. Qué tiempo tan feliz.

Ella es Michael Bublé. A Gertrú mos ha cridat i mos ha demanat aquest tema. També se'n recorda de Ferreries, de geriàtrics de Ferreries, i també de la família de Palmanyola, de Palma, Miquel i na Pili. I na Helena, en Miquel, i na Clara.

Marga Lombard, hem demanat una cançó per Nanini Mercadal, que va fer ja anys l'altre dia, que va fer 39 i 93. I li hem triat aquesta cançó, Hay una ventana en el cielo, de Immaculada Cid.

0: anava dient que va tant sa playlist i a veure si algú no s'anima a telefonar i pam, mira, li ha agafat vergonya. Pots tornar a telefonar si vols. Que bo. Ara, voy, un segundito. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Sa tia diva.
1: Ai, bueno, sí que m'ha conegut, això m'agrada.
0: És que em penso que tens una veu inconfundible.
1: Inconfundible? Bueno. Veu que cada un tenim el timbre d'honor, cada un, no.
0: Bon dia, i salut.
1: Bon dia, molt bon dematí, Xavi.
0: Moltes gràcies.
1: Jo, els diumenges que som aquí, t'escoltam.
0: Muy bien.
1: Però, clar, dissabte i diumenge solem sortir, clar.
0: I feix bé, eh?
1: No, Toni no té feina, i bueno, i si hem d'anar a comprar o coses, potser sempre hi ha cosa a fer.
0: Clar, eh? Que sí, hi ha que aprofitar. Clar que sí. Molt bé.
1: I a na Marga li diré que avui no hi som a nedar.
0: Avui no, eh?
1: No, Cats. No. L'aigua està massa calenta per jo.
0: A 22 graus està avui de matí. Bueno, avui de matí diuen que està a 22 graus.
1: Jo, pas gos, la trob freda quan hi més ara.
0: I augmenta, va augmentant el mes d'agost, però així tot està freda. No hi ha res com l'aigua de la banyera, que la pots graduar i arri.
1: La banyera va molt bé, sí. I doncs, la cançó molt guapa, eh? El fred, bueno, el fred, és bueno, preciosa, preciosa.
0: Ja ho veus.
1: Sí, no, es ve molt, molt guapa. I doncs, això m'agrada perquè...
0: La història és això, que agradi i que la puguem escoltar i, sí, i disfrutar-la. No,
1: es ve que és molt guapa, molt, està molt ben endevinada. I això que havies posat ara també m'encanta, és... Una ventana en el cielo.
0: Ah, sí, aquesta me la fa demanar a Nini, eh?
1: Allò, aquesta parella són cosins meus.
0: Ostres!
1: Bueno, ja no hi són mesquins, però sí. Els Montejos, sí,
0: sí,
1: són cosins.
0: Sí, els Montejo.
1: Són cosins bons. Ses mares eren germanes.
0: Ah, mira que bé.
1: Sí, ma mare i sa mare d'ells eren germanes.
0: Ah, mira.
1: Era, sí.
0: Quines coincidències i casualitats de sa vida.
1: Sí, que bo. Sí que es ve.
0: Molt bé, no.
1: Era, doncs pues, molt bé, Xavi.
0: Un gust. Moltes gràcies per telefonar i per escoltar, també.
1: Era, i saludar a tothom que escolta. No nomenaré perquè llavors sempre em deixes. I així quedant bé amb tothom.
0: Molt bé. Que vols demanar qualque cançó?
1: Sé que m'aposis, perquè totes són molt guapes.
0: Va bé.
1: Mira, me la pots... Me pots posar aquesta? Sé que es tret tu.
0: Ah, vale. Eh? Venga, vinga.
1: Idò, estupendo.
0: Moltes gràcies.
1: Igualment.
0: Que tingueu una bona setmana.
1: Igualment, Xavi. Adéu.
0: Adéu, gràcies. Hablando de un cajero. Me siento calentando. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres quitar el micro? Andy Lucas. David de María, La playa de tu amor, en directe, no sonava. I ara guaiten per la ràdio, Estopa, acompanyades de Muchachito Bombo Infierno, i mos canten Tu calorro. Caloreta. Vinga, encara tens... Vinga, 3 minutets, 4, per si vols fer una telefonada. 9, 7, 3, 6, 8, 5, 6, 3.

0: Quan passen 2 minuts de les 12 del migdia, iniciem diumenge més aquest espai Escolta Menorca. Un espai de música quilòmetre zero, podríem dir. Música de les nostres illes, de la nostra illa, de Menorca. D'artistes menorquins i menorquines. Per això, per conèixer-los, fomentar-los i que no es perdi. Si a les 10 de matí teníem 26 graus, ara en tenim 27. Aquí és Castell i el vent sembla que ha bufat una mica... Ha bufat fluixet, però ha girat de tramuntana a Castell a llevant. Suposo que va i ve, però bueno, és això. Bueno, no m'enrem més i començam amb la primera cançó per avui. És un tema de la Joana Pons i ses guitarras, titulada La balada d'en Lucas.
1: I un pagès a la Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar. Ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

punt estan de donar les 12:30 d'aquest diumenge darrer del mes de maig, 31 de maig. I hem pogut escoltar tot el que tenim d'espai d'Escolta Menorca. Hem pogut escoltar, com dèiem, ara mateix a Borinar de Ses Bísties de Montgofre. Han començat amb una cançó de Dina Joana Pons, s'avalada en Lucas, però no, era una cançó de Treginada. Després ha continuat Entre Moreres d'en Crits Benico. Després sí que ha arribat na Joana Pons amb ses guitarres i s'avalada en Lucas. Treginada en Venem a Xauxa. Atsuki Sopes mos han dit Vuité Far, mos ha cantat es Vuité Far. Cala Broma en Sis de Ponent. I els sis de... els tots i piors, perdó, mos han dit balla, canta i sé feliç. I continuem amb més música, més cançó. Cançó d'aquí, cançó menorquina, quilòmetre zero.

Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

0: Aquest diumenge, de la 1 a les 2, Fedway Club de Bàsquet Es Castell.
1: I continuem amb Vinny Gauss Band. Peixet qui vola.

0: Un tema ja de fa dies i fa anys d'inventari, així cantant. I abans hem pogut escoltar a Joana Pons i les guitarres amb aquest tema, Un beso i una flor. Ara escoltam, ja t'ho diré.
1: No sé quants eren.
0: A poc, vaig dibuixant.

En Lluís Cintes amb Cançó de la Mar. Ha estat la darrera cançoneta d'avui, d'aquest quilòmetre zero musical. Anna, s'espai escolta Menorca. I ara ja a punt, en punt a la una, tenim aquí ja Natàlia i en Joan per començar l'espai de Speedway del Club de Bàsquet Es Castell. Així que donem per acabat l'escolta Menorca per avui i la setmana que ve més.

0: Molt bon dia, bon diumenge a tothom, com esteu? Xavi Llopis, bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies.
1: De res, és un gust, ja ho sabeu.
0: Darrer dia de maig i darrer fadeaway del Club Bàsquet Es Castell d'aquesta temporada. Van començar aquests programes de ràdio la temporada passada i tal i com ja vam fer i com fan els nostres equips de bàsquet, partim a descansar. De totes maneres, aquests programes queden enregistrats i penjats en el canal de YouTube del Club Bàsquet Es Castell per poder veure'ls en qualsevol moment. La idea ha estat fer programes prou amens perquè us quedeu amb nosaltres una horeta i amb prou contingut didàctic de bàsquet perquè puguin servir també a qualsevol persona interessada en el tema, sobretot entrenadors i entrenadores, però també coordinadors, equips directius, jugadors i jugadores i a les famílies d'aquests esportistes. Espero que ho haguem aconseguit. Avui ens centrarem en les categories cadets i júniors. Aquests fiets i fietes tenen ja de 14 a 16 anys a cadets, que correspon a tercer i quart de l'ESO, i de 16 a 18 en etapa júniors, ja quasi adults. Quasi, eh? Adults no, quasi. Joan Junoy, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres un diumenge més.
0: Ja darrere de la temporada.
2: Sí, bueno, de totes maneres, en bàsquet ara és el període de la transició, que diem, i aquí s'ha de fer molta feina, eh? O sigui que haurem de preparar coses per a la continuïtat d'aquest tema.
0: A veure, és bé que és una temporada quan acaben les competicions reglades o oficials, que hi ha molt de clubs que ja preparen una mica el que vindrà a ser la nova etapa de categoria, on ja rejunten una miqueta grups que després encara no saben ben bé com, en quin equip estaran cada jugador, si hi ha algun dubte de categoria, i clubs que aprofiten també per fer unes tecnificacions d'estiu o un altre tipus d'entrenament que potser durant la temporada també costa una miqueta, no? Però clar, abans de xerrar de cadets i júniors, com altres vegades hem fet en aquesta temporada, hem de fer un petit recordatori a l'etapa anterior, no? Venim de l'edat i categories infantils, Joan, i què podem recordar una miqueta d'aquesta etapa?
2: Doncs mira, jo per dir-ho molt senzill, venim de l'etapa que hem anomenat de readaptació de tot el que s'ha après a l'etapa de minibàsquet, ho readaptem als canvis que hi ha tant corporals com a nivell estructural del bàsquet, i a partir d'aquí podem dir que ara ja els cossos han recuperat la seva una mica l'estabilitat, ja no està tot tan penjim-penjam, i ja tenim una bona base per començar a fer el treball de formació cara a el que serà després aquests jugadors i jugadores adults, a la seva etapa ja absoluta de rendiment.
0: Perfecte. D'aquí partim. Com són aquests joves? Perquè, clar, és important, no?, aquesta part de característiques pròpies d'aquests joves. Jo, Joan, te faig 5 cèntims que tinc aquí anotats. Mireu, físicament es diu que hi ha estudis fets, que les fietes creixen de mitjana fins als 14-15 anys, però que els fiats sí que segueixen creixent fins als 16-17 anys. Per tant, aquests fiats encara estan en canvi físic. L'adolescent està formant la seva pròpia identitat. Tots els que som pares o mares o avis o àvies hem tingut adolescents a prop. És aquella etapa, no?, una mica de confusió, de que són, mo mare a vegades diu, són signes de contradicció, no? Ara te diuen blanc i demà diuen, però si jo voldria que fos negre. I bueno, són així, estan creant la seva pròpia identitat, no? Estan en procés de ser aquests adults, i són unes persones que estan qüestionant molt totes les coses perquè estan cercant la seva veritat, la seva identitat. Aquests interessos propis també comencen a rebutjar i a qüestionar el món de l'adult, com si fossin ells mateixos tan adults com els que hi ha davant, i a més envalentonats, especialment des de la família, no? Les famílies quedam una miqueta a un segon pla, que potser ho hem estat sempre, no? Sempre deim, bueno, l'adult referent normalment és això, un entrenador de bàsquet o un professor que els marca per algun motiu i algun gust més semblant en el seu, però en aquest moment agafa molta més força que en etaps, en edats anteriors, no? És com cercar el seu lloc en el món, no? Qui són? També són sensibles i irritables amb aquests canvis d'humor. I això jo crec que els entrenadors i entrenadores ho han de tenir molt clar i han de tenir més paciència que mai, per poder-se adaptar en aquestes característiques. Però és que també tenen un gran sentit de la justícia. O, això és el que diuen els experts, però jo crec més que tenen un gran sentit de la injustícia. El que sí que no toleren, no accepten de cap manera, és que hi hagi una injustícia, no? Que una persona que per jo és referent, com un entrenador o entrenadora, digui a partir d'ara, jo que sé, per exemple, aquest tema de jugareu tots tants de minuts com a mínim i després en el partit, depèn del rendiment i de si heu vingut a tots els entrenaments, jugareu més, que després no es compleixi, això per ells és fatal, no? És una mesura d'injustícia terrible i així s'ho agafen, una part molt injusta, ho veuen. I també són egocèntrics. Perdona, Joan, que volies dir alguna cosa.
2: No, anava a dir-te que jo estic totalment d'acord amb aquesta visió que tu estàs donant i estic d'acord, l'entrenador, hi ha dues coses en aquestes etapes molt importants. Ha de tenir paciència, que això ho venim dient sempre, molta paciència perquè les coses no surten immediatament, a vegades el treball a tots els nivells, el treball d'una temporada es recull a la següent, vull dir que no hi ha que tenir pressa, hi ha que tenir paciència i després hi ha que ser coherent. Això és molt important, que és això per no generar tracte diferencial entre els diferents jugadors, val? I amb això jo a vegades sempre, com que bueno, pel meu caràcter intento que la complau del jugador i que estigui a gust i tal, a vegades m'he dit a mi mateix que

0: objectius i potenciar molt el valor de l'esforç. Elogiar les petites millores de cadascun, perquè a més a tots, jo crec que hi ha estudis pedagògics que es reforç positiu, es dir les coses que fas bé millor en públic, però les coses a rectificar segons en quin nivell, doncs millor en privat, no? En aquest cas jo crec que els hi molesta veure que demostrar les seves limitacions davant el grup o que reconeguin aquestes limitacions, per tant potenciar tot el que se pugui, aquests esforços i aquestes altres mesures que no són potser totes tècnicament, però que també se valorin i es tinguin en compte. No?
1: Estic molt d'acord. I a mi em ve al cap que una de les eines per treballar aquest tema que dius tu de l'individualisme, de l'egocentrisme, és plantejar tasques dins de l'entrenament, que després es transmeten als partits també, en les quals els jugadors han de col·laborar entre ells per assolir un objectiu. Val? Llavors tu pots plantejar exercicis o situacions d'entrenament o de partit en el qual d'alguna manera estiguin obligats a col·laborar entre ells, ser generosos per aconseguir tot el grup un objectiu concret. Aquesta és una bona idea.
0: Aquesta generositat que tu moltes vegades enxerres des del primer any en el primer programa que ja vas venir, ja vam veure aquest valor de la generositat, potser mal de fer treballar a vegades dins aquesta rivalitat o competició, però dins la generació de grup i d'equip, totalment necessària.
1: Clar. Per això jo dic que a vegades, com a entrenador, has de tenir l'habilitat de plantejar situacions que obliguin a sense haver-ho de manifestar, però tu planteges una situació, un exercici, un joc, etc., de col·laboració en el qual la situació els obliga a col·laborar i a compartir amb els companys.
0: Exacte. Fantàstic. Això són les característiques, a grosso modo que diuen, d'aquests joves que estan encara en procés de ser adult i de crear la seva pròpia personalitat, però que ja s'intueix moltíssim com seran
1: quan siguin adults, això està clar. Mira, jo et faria una pinzellada molt senzilla, molt per damunt, de general de lo que és aquesta etapa que avui parlarem, no? Ja hem dit abans que el cos s'ha estabilitzat, que ja podem començar a fer la construcció física del que serà el jugador o la jugadora adulta, val? Llavors, el treball físic en aquestes etapes és molt important. Té que tenir un volum presencial dins de la sessió d'entrenament o a banda, això ja ho parlarem, però les qualitats físiques bàsiques, sobretot la força, la resistència, val? Són qualitats que en aquesta fase arriben pràcticament al 90-95% del seu valor absolut. Val? I partim, no de zero, però partim baixet. Val? Quan a la tècnica individual, ja recordem que a l'etapa de mini jo parlo de la planificació d'una primera fase de perfeccionament, i aquí, ara que ja està tot altre cop estabilitzat, a nivell de tècnica individual, tàctica individual, és una segona etapa de perfeccionament, que molta gent li diu tecnificació. Val? Aquí, un dia ho vam demanar i no vam poder parlar, jo t'explico, com que hem passat per aquesta etapa de desajustos, a l'etapa infantil, val? És un moment on els jugadors poden incorporar vicis amb la tècnica individual, sobretot per la manca de força. Per exemple, si per llançar cistella no hi arriben, doncs en lloc de ser un moviment només de braç, d'extensió de braç, s'ajuden, per exemple, amb un gir de l'esquena per ajudar-se de la musculatura dorsal per poder arribar més. O baixen la pilota més cap al pit per poder tenir més força i impulsar millor. Clar, tot això desajusta una mica la tècnica presa a mini i en aquesta etapa, per això jo parlo de, com a tecnificació, de polir una mica el gest tècnic, perquè el patró motor sigui correcte, i després augmentar la velocitat d'execució, val? Perquè al final el bàsquet és un joc, és una partida d'escacs, però que es decideix en mil·lèsimes de segon. Val?
0: Ràpid, ràpid.
1: I llavors la tècnica individual, doncs, per exemple, amb la passada, doncs, si tu retalles el moviment d'extensió de braços, doncs, facilites que augmenti la velocitat. Una manera molt fàcil de treballar això és a través de jocs de competició. A la que tu es poses a fer un exercici tal, competint amb un altre grup, veuràs que en seguida augmenta la velocitat d'execució, que després tu pots corregir.

0: Aquests són els dos aspectes que jo penso que s'han de treballar. I després ja l'etapa júnior ja és una etapa que entrem en el que diem especialització, entre cometes. Entesa com el que vam dir, que cada jugador vagi d'una manera natural, es troba més còmode a la pista desenvolupant una sèrie de papers o de tasques, i nosaltres el que ajudem és que vagi augmentant les coses que és capaç de fer, vale? I ho entenem com a especialització, això, que al final no és especialitzar, sinó és créixer.
1: No és només fer una cosa, clar, al contrari, si no ho fes, és que millor te surten. O...
0: I anar incorporant coses noves que aquest jugador, per exemple, un jugador val, doncs que sigui capaç també de baixar la pilota de pista a pista, per exemple, no? Per dir una cosa, vale? O que juga d'esquena a cistella, que sigui capaç de jugar obert de cara, 3-4 metres, passi, tiri des d'allà. És a dir, anar augmentant les seves funcions dintre del joc.
1: A més, vale? Jo crec que ja fa uns anys, Joan, no sé tu què trobes, jo no som una gran experta en bàsquet, ni molt menys, però per el que veus també per els partits que es donen per la tele o tot el que veus de bàsquet, cada vegada són més plurals els jugadors. S'està aconseguint, jo crec, aquesta pluralitat.
0: Sí, s'està aconseguint.
1: I aquest no estancament amb un rol molt definit, sinó una miqueta...
0: Clar, això,
1: movible.
0: Natàlia, per exemple, és molt clar que degut a la millora física dels jugadors, doncs estem veient cada vegada doncs, jugadors molt més grans, molt més alts, que estan jugant en posicions exteriors. Si no haguessin tingut aquesta visió i aquest treball de que fessin, entraressin totes aquestes situacions, clar, seguirien sent els jugadors alts que també saben jugar d'esquena a l'àrea i poca cosa més.
1: Exacte.
0: Amb la qual cosa, no, hem enfocat el treball diferent i cada vegada tenim jugadors més alts de perímetre, no? Jo recordo això, mira, tirant de records, que l'Aito, com vaig treballar amb ella a Badalona, la primera etapa, ell tenia l'obsessió de formar el base alt, i va ser quan van fitxar el José Montero, que va ser un fitxatge molt car, perquè va ser, diguem, el primer base alt que va jugar. O igual també tenia també l'obsessió de que els grans sortissin a fora per jugar de cara, i va començar a jugar amb el triple post, amb tres postes dintre, perquè va tenir la sort de tenir un jugador que era l'Andrés Jiménez. I llavors va començar a jugar un jugador que jugava dintre, fora, que quan es defensaven a fora eren més alts que ells els defensors i podien anar cap a dintre. Bueno, va començar a crear unes noves situacions de joc. Vale? I després ja per acabar la fase aquesta de tecnificació, també jo hi fico el tema del treball de la tàctica individual, que és l'aplicació dels fonaments a les diferents situacions de joc, val? Que és el que diem sempre. Nosaltres ensenyem a passar i tenim un jugador que domina totes les passades. Passa de pit, passa picat, passa de ganxo, passa per damunt del cap, etc. Però, i ho repeteix molt, i ho fa molt bé, i tècnicament ho fa molt bé. Però quan arriba l'hora de jugar, té que treure, per exemple, la banda, té un defensor damunt i se li fa de nit. És incapaç. Per què? Perquè no ha treballat la tàctica individual, que és veure quina línia de passe està lliure, veure per on ficar la pilota, veure el tempo de passe, en quin moment passo i en quin no. Clar, tot aquest treball es pot fer a través de les situacions de la tàctica individual. I aquí és una etapa on hem de començar ja a treballar-ho molt, com a pas previ, per després ja en les següents etapes ja entrarem en una etapa de rendiment, que ja aquí el que anem és a... pues eso, a rendir i a guanyar i a superar els altres, no? Molt bé, pues...
1: Avui també tenim un convidat.
0: Sí.
1: El que passa que no el tenim de cuerpo presente.
0: Bueno, millor. No?
1: Tenim un convidat que el que sí que mos ha pogut fer són uns àudios. Tots el coneixereu, dins el món del bàsquet i aquí a Menorca molt conegut, és en Joan Martínez Escala. Ell va arribar a Menorca per fer de coordinador del Centre Esportiu Sant Lluís, de la secció de bàsquet, i per assumir la part d'entrenador de l'equip EBA en aquell moment de Sant Lluís. En aquest moment ell ha passat per diferents clubs fent diferents funcions aquí de Menorca. Actualment segueix sent director esportiu de la cantera del Sant Lluís. Ell és llicenciat en Ciències de l'Esport i amb experiència dins el món del bàsquet i sobretot de cantera, un apassionat. jo he tingut converses, dinats, sopars, i he passat hores amb en Joan i no recordo haver xerrat de gaires coses més que de bàsquet.
0: Sí, sí.
1: Així que, bueno, li hem demanat la seva visió. Mireu, li hem demanat la primera pregunta que li hem fet, n'hi hem fet un parell, ha estat: Joan, com ha de ser aquest treball de la preparació física? I en quins moments s'ha de treballar? Escoltarem què mos ha dit en Joan Martínez Escala i després ho comentarem.
2: El treball físic en aquestes edats, des del meu punt de vista, s'ha de treballar des del joc, des del joc a l'inici, i evidentment una de les coses que proposem als nostres equips és anar introduint moments físics dins l'entrenament. No són coses separades, el físic amb la tècnica, amb la tàctica, sinó dintre del mateix entrenament hi ha moments, hi ha pics físics, hi ha moments que són específics. No m'agrada dir càstigs, però sí que a vegades utilitzem aquests treballs físics sense ser un càstig per seguir amb el condicionament corporal d'aquests jugadors. Com ha de ser? Home, el primer és preparar el cos per el que li ve. No és el simple fet de fer flexions, sinó de la coordinació entre els segments musculars, que experimentin, que estiguin pel terra, que siguin a quatre potes, que hi hagi una coordinació entre cames i braços, que faci que tota aquella força que es pugui guanyar sigui més efectiva, no? Perquè si no, bueno, evidentment, quan fas una cosa mai perds, però bueno, intentar guanyar el màxim possible i optimitzar el temps. Llavors, una mica per aquí. Evidentment, quan la gent ja està cansada a final de l'entreno, el treball físic plantejat és diferent. Potser ja són, evidentment, però mobilitat, potser progressius, vale? Si algun equip ha perdut, fa un progressiu com a nota, no? Com a, ostres, aquest hem d'haver competit i no ho hem fet, i sense que sigui una cosa extrema, però algo molt més controlat, perquè ja el cos està més cansat i no podem forçar. I evidentment, però una part de relaxació que no té per què ser estiraments. Això ja les corrents modernes, uns diuen que sí, altres diuen que no, bueno, que sigui una relaxació del cos, que sigui una tornada a la calma, que el cor va a 200 i es torni a ficar a les pulsacions que toca. I això seria un bloc el plantejament físic de la sessió i d'aquestes edats, que jo crec que és important, perquè hi ha molt de xoc, hi ha molt de contacte, hi ha molt d'intensitat i el cos està preparat per poder-lo absorbir. Sobre aquest primer punt, una cosa que no em volia oblidar és que la part tècnica està molt lligada, com la part tàctica, ho hem dit abans, però bueno, que tècnica, tàctica i física van molt lligades pel fet de que jo no li puc demanar a un jugador que faci segons quines coses tècniques si motriument no és capaç. Llavors, bueno, detectar quin tipus d'equip tenim per preparar aquells xassis, no? aquells cossos per poder-ho fer. Si vull que i el braç, per a qui vull que faci una entrada amb un braç estirat llarg, amb una màxima extensió, però resulta que el jugador no és capaç d'extendre el braç ni en pilota ni sense, no li podré obligar, no li podré exigir que ho faci. Llavors, tot aquest treball coordinatiu va molt lligat a la tècnica i tot el que puguem fer tècnicament que es pugui transferir a la tàctica, perquè després el jugador ho pugui transferir al joc i pugui desenvolupar-se molt millor dintre la pista.
1: Bueno, moltes coses m'ho ha explicat en Joan Martínez Escala. Joan, algun comentari a tot el que m'ho ha proposat?
0: Bueno, jo ja sabeu que sempre intento, en la meva evolució he intentat deslligar el concepte de reforç negatiu o càstig, vincular-lo sempre a treball físic, val? Ja ho he dit, perquè els preparadors físics em deien, ostres, jo estic intentant que aquest jugador incorpori uns hàbits saludables al treball físic a la seva vida, que el pugui fer de per vida. I si tu sempre que vols castigar, entre cometes, fas un treball físic, doncs no m'estàs ajudant, no? I llavors jo sempre va haver un moment que això vaig dir, ostres, doncs és veritat, no? Mm. I llavors jo el que faig és treballar amb un treball tècnic, és a dir, jo o tinc un objectiu d'aquella setmana o d'aquell mes a nivell tècnic, o més endavant vinculat a situacions que hem de millorar dels partits, no? Uh-huh. Llavors, per exemple, ja ho vaig comentar, si per exemple a l'últim partit ens han fet molt de mal, ens han destrossat amb la penetració per la línia de fons, pues jo això ho parlem amb els jugadors i diem que l'objectiu d'aquella setmana és millorar la defensa de la línia de fons, i si hi ha un entrenament que no funciona pel que sigui, aturo l'exercici que estem fent i passo a fer un exercici de l'objectiu tècnic que volem treballar, no? Uh-huh. I així, doncs, també, clar, els jugadors són conscients de que allò no va bé, que han de canviar l'actitud, que s'han de posar les piles, i a la vegada no ho vinculo a treball físic, sinó a treball tècnic.
1: És objectiu.
0: Però em sembla perfectament també defensable l'altre, vull dir que al final tot és treballat.
1: Jo crec que en Joan se refereix més, vull pensar, per el que el conec, a que s'evidència, se viu com un esforç extra, no? Aquesta part física.
0: Sí.
1: No tant com un càstig arrel d'un mal comportament o d'una mala actitud, sinó a que a vegades és difícil que els jugadors vegin i aconsegueixin gaudir d'aquesta part més física, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull pensar, perquè de fet en Joan sí que xerra de vincular molt amb el joc, de fer la part aquesta de treball físic a través de la tècnica i la tàctica, molt en línia amb els comentaris que deim, no? Uh-huh. I molt seguit el tema que tu estàs explicant, jo també volia destacar aquesta part ja de consciència, de que com més els expliquem el perquè de les coses en els jugadors i jugadores ja estan capacitats, sí, per entendre per què s'està fent, no? I llavors quan tu entens per què estàs fent una cosa és molt més fàcil fer-la.
0: I creus.
1: Exacte.
0: Mira, jo també voldria aprofitar per dir algunes coses així en plan també molt general, però sí que és veritat que les etapes més inicials d'ado petit, inclús a nivell d'infantil, el treball físic es pot fer o es fa incorporat amb la pròpia sessió d'entrenament. Uh-huh. És a dir, que tu no agafes els nens petits i els poses a córrer mitja hora per fer resistència aeròbica.
1: O pujar escales,
0: vale?
1: I baixar.
0: Clar, o baixar. Vull dir que ho fas a través del bàsquet. A lo millor fas una roda tot el camp, fas, jo què sé, contrarec de l'11, trenes, el que sigui, o exercicis, que els tens mitja hora corrent fent bàsquet. Una mica la idea seria aquesta, o jocs. Després, és a dir, la idea seria, de la construcció física, seria fer sempre treballa amb el propi cos, sense complements externs. ¿Vale? Molt important en aquestes edats el tema de no carregar pes sobre la columna vertebral. Uh-huh. ¿Vale? Perquè això pot provocar lesions i també pot frenar el procés de creixement. Hi ha un estímul sobre els cartílags de creixement dels ossos que els atura i això va en contra, els frena el creixement. Per tant, és coses molt senzilles, que jo les he patit i després les he fet com a entrenador, que després he pensat, ostres, per exemple, treballar carregant el pes d'un altre jugador tu damunt, no? Uh-huh. Clar, dius, és que això és una bestiesa, perquè li estem posant 40 quilos, els que siguin, no? Depèn de l'edat.
1: Un pes quasi igual que el seu,
0: clar,
1: o
0: dius,
1: igual o
0: clar,
1: superior.
0: Per tant, alerta, perquè potser aquí podem fer mal, que, com sempre diem, la primera premissa és seguretat. Això seria una cosa. Després, en quant a la construcció física, jo vaig aprendre un preparador físic del Joan Ramon Tarragó, que és un molt bon entrenador físic, que em va donar una idea. A mi m'agrada molt anar a les coses senzilles, a les idees bàsiques, no? I ell em va dir, mira, la construcció física dels jugadors ha de ser excèntrica. Això vol dir que has de començar pel tronc i després ja vas cap a fora. Uh-huh. Ja treballes més braços, cames, etc. No? I vaig pensar, mira, és un afrontament general del tema que m'agrada. Llavors, bueno, clar, depèn d'aquí, com que parlem d'etapes molt, molt amples, hi ha diferents coses, no? Llavors, jo sí que, per exemple, a l'etapa ja d'infantil, sí que potser es pot començar a fer algun tipus de treball físic dintre de l'entrenament també, val? Però, per exemple, introduint alguna pilota medicinal, de poc pes, bueno, coses d'aquestes per començar. Una altra idea que jo sempre dic, els nens i les nenes per la seva pròpia activitat, val? Que no paren de córrer, de pujar, de saltar, no sé què, d'una manera natural, tenen més ben desenvolupat el tren inferior que el tren superior. Val? Uh-huh. És a dir, tenen bones cames, però uh-huh. els braços no tenen tanta força, per l'activitat pròpia natural d'ells. Uh-huh. I llavors doncs, sí que potser hi ha que començar a tonificar aquests músculs a nivell dels braços, i es pot fer, per exemple, amb pilotes medicinals. Clar, quan anem cap a dalt, i amb aquesta etapa que parlem avui de cadet júnior, el treball físic és fonamental. Ja he dit abans que el 90% de les qualitats físiques bàsiques s'obtenen en aquesta etapa, val? Uh-huh. Llavors aquí ja ens hem, sí que jo crec que ens hem de començar a plantejar més coses del treball físic, val? Uh-huh. Hem de treballar resistència aeròbica, tal com vam dir que l'etapa anterior alerta amb la resistència anaeròbica, és a dir, amb els treballs intensos, encara que siguin de curta durada, que produeixen acid làctic, etc., hi ha que anar alerta, perquè a més el cor no està prou preparat, però ara cadets sí que ja podem començar a fer també treball anaeròbic. Uh-huh. Això en quant a força, doncs, bueno, hem, seguint aquesta idea que hem dit, hem d'anar primer a que el cos agafi to muscular i a partir d'aquí anar desenvolupant. També important, que això veig que no va per aquí la cosa, però jo, que soc molt romàntic, ho dic. Nosaltres hem de construir jugadors de bàsquet i no aixecadors de peses. Val? Llavors, hem de treballar la força que sigui específica i aplicada per lo que és el nostre esport. Val? Jo això també crec que és una reflexió, almenys, a posar-ho com a punt de debat. Val? I després podem començar a fer, ja he dit, treballs intensos. La flexibilitat l'hem de seguir treballant. Bueno, hem de treballar totes les qualitats físiques bàsiques, i en aquesta etapa pues, com ho fem? El problema és com ho fem. Uh-huh. Una cosa és la teoria i després la pràctica, que tu estàs en un club més o senzill o menys senzill, que no tens preparador físic, que no tens ni ajudant, i que tu dius, ostres, però és que hem de treballar físicament, no? Com ho fem? Llavors, en moltes d'aquestes situacions no és possible fer una sessió física a banda de la sessió tècnica, val? Llavors, com deia el Joan, a través del propi dintre d'entrenament o situacions d'entrenament podem anar ficant treballs físics, val? I l'altre que molta gent fa servir és fer sessions fisicotècniques. Generalment, el primer entrenament de la setmana, amb el qual fas una part de l'entrenament dedicat al treball físic, la resta al treball tècnic, i els altres un o dos entrenaments de la setmana tècnic total. Vale? Això és un dels mecanismes. En aquestes situacions va molt bé el que és el treball en circuit. Vale? Uh-huh. Perquè és un treball que en un període de temps curt tu vas, marques 5 o 6 estacions amb repeticions, com que ja saben els exercicis i ja els van repetint i saben, fas un treball, canvies d'estació, pum, pum, pum, i és el que realment te rendeix més per poder fer aquest tipus d'entrenament, val? I poca cosa més, després ja, clar, després amb els anys més a dalt, doncs sí que ja es poden començar a plantejar el treball de força a través de, doncs, de peses o de màquines o d'altre tipus de coses, no? Però si estàs en un club senzill i tal, doncs ho fas així, eh?
1: Amb el que es pot.
0: I a vegades, jo no, ara no, això no està, no sé si es fa o es pot dir, però escolta, jo no he tingut peses i hem fet garrafes d'aigua plena, sí, d'arena, i hem fet el que sigui, vale? Per poder, sí, sí, per poder això.
1: O bueno, quan vas anar amb Nando Salom, especialista en medicina, sí, esportiva, sí, jo hi vaig una vegada a la meva filla, sí, i va dir, has de començar amb un quilo, pues amb un quilo d'arròs,
0: clar,
1: te'l fermes a sa cama i per amunt i per avall. No havia de fer exercicis específics per recuperar un genoll,
0: eh? Exacte.
1: I, i després li afegeixes mig quilo més i ho torna. I bueno, doncs això...
0: Així hem funcionat. I com que no hi havia bosses de gel químic ni a vegades gel a mà, escolta, la bossa de pesos que teníem,
1: sí,
0: al congelador, o la teníem un al club i allà funcionava.
1: I ja, està, sí, sí.
0: Bueno, però dic que realment el treball físic dona molt de joc, sí, i en aquesta etapa pren presència.
1: Pren importància, sí, hauria de tenir, sí, sí, importància. Abans ho comentàvem, Joan, de començar la missió d'aquest programa, que jo una vegada també amb una xerrada amb Antonio Cuenca, així informal, i tenia tota la raó, m'ho va comentar, clar, abans es feia tot el que se podia, un entrenador ja està, no? Clar, a poc a poc es va anar veient que l'ideal seria poder comptar amb un preparador físic, no? I ara hi afegim el psicòleg esportiu, no? Són especialitzacions damunt d'aquesta feina perquè es veu la importància d'aquest treball més específic, no? Potser ara aquí doncs, això estem xerrant d'aquest preparador físic que seria important encara que siguin unes recomanacions o una part de formació en els entrenadors, això podria ser clau, no? Potser,
0: clar,
1: no hi ha recursos per tenir-lo tota la temporada, doncs poder fer una sessió al principi de temporada formativa perquè els propis entrenadors després puguin adaptar una miqueta, no?
0: Jo crec que sí, que tenir l'orientació de com fer aquest treball per un bon professional pues és bàsic, és fonamental. I després, tot això que tu dius s'ha evolucionat, que ara quan tu veus un partit de bàsquet d'èlit hi ha més persones vestides amb americana que no amb jugadors, no?
1: Sí.
0: Perquè els staff tècnics han crescut, que ja hi posem dietistes, el psicòleg, el fisio, l'utillero, dos entrenadors ajudants, el delegat, el que porta només la càmera per no sé què. Vull dir que tot això evoluciona moltíssim, moltíssim, moltíssim. Mira, jo vaig tenir una experiència, com vaig tenir la sort de treballar amb l'Aito, va ser el primer que va començar a introduir aquestes coses. I va començar per una cosa que semblava molt tonta, molt senzilla, però que donava molt de resultat. Ell va aconseguir un programa que, quan dintre del partit, li dèiem al delegat, aquesta acció la vull, aquesta també la vull, mentre es feia el joc. I llavors, quan anaven a la mitja part del vestidor, no havien de visualitzar tot el vídeo d'aquella primera part i anar buscant les situacions, sinó que el programa aquest ja li pum, pum, pum, li passava les tres situacions que ell volia corregir, no? I penses, ostres, com ajuda la tecnologia, no?
1: Facilita,
0: i amb això
1: facilita tota la feina dels entrenadors.
0: Anava per davant dels altres, vull dir que tampoc hem de dir que no a la tecnologia,
1: no.
0: Però no hem de perdre el món de vista, tampoc.
1: No, exacte, exacte.
0: Què més ens diuen, Joan?
1: Bé, no, ara primer la tècnica individual, la tecnificació i especialització en aquesta etapa de cadet i júnior.
0: Vale. Bueno, n'hem parlat, però jo crec que el que hem dit abans, un cop s'ha readaptat tot el que havíem pres a mini, els canvis de l'etapa infantil, doncs ara ja que el jugador està més estabilitzat, comencem la construcció física, ja també comencem a treballar amb la base per lo que seran la tècnica individual quan siguin adults, no? L'expressió final d'aquesta tècnica individual. Vale? Després ja hem dit abans que passem per una etapa de tecnificació, val? Que ja hem explicat una miqueta el què. És molt important, jo crec que en aquestes etapes ja posar molt volum de tàctica individual, és a dir, d'aplicació de la tècnica individual dintre de les situacions de joc, val? Que això ho podem fer des de l'1 contra 1 o amb les situacions d'avantatge numèrica per l'atac o amb el que és la construcció del joc, el 2x2 o el 3x3, no? Pues tu treballes l'aplicació dels fonaments que han après amb aquestes situacions ja concretes que tenen una gran transferència després dintre del joc, no? Mira, jo per exemple recordo vaig viure un clínic a Barcelona amb en Ranko Cedevica. Van conèixer David, que era un entrenador iugoslau, que encara era iugoslàvia llavors, que va fitxar pel Barça molt jove i tal, que després anirà lligat amb el que dèiem del joc 5 contra 5 també, que quan va arribar va fer un clínic i ell explicava que a Iugoslàvia, com ho feien ells? Pues mira, primer, a través del servei militar tenien mapejat tot el país on hi havia els nois o noies alts, de 2 metres, així, i feien aquesta selecció prèvia. Aviam, això sempre vull dir que nosaltres aquí, durant molts anys, hem tingut desavantatge amb els països, diguem, de l'est o socialistes, o els xinos, perquè aquí nosaltres treballem amb la gent que escull fer el nostre esport, i ells no, ells busquen el perfil anatòmic, físic, etc, i li diuen, tu has de fer això.
1: Has de jugar a bàsquet.
0: Has de fer bàsquet, tu no sé què, no? I allà diuen, pues sí.
1: De tu faré el millor jugador de bàsquet.
0: I ho fan, no? Aquí, clar, nosaltres ja no fem això, nosaltres ja treballem amb el que ens arriba,
1: sí.
0: No? Vale? Que això també és una cosa. Bueno, però ell era molt bo, perquè primer seleccionem això. I després, diu, teníem pautat el número de sessions que necessitaven perquè un jugador incorporés els elements bàsics pel joc. I em vaig quedar al·lucinat, vaig dir. Però sí, ho tenien molt clar, sempre fent exercicis amb transferència al joc. Fins i tot me'n recordo que va caure una mica així, perquè va dir, jo veig que aquí vosaltres diu, feu exercicis amb dos pilotes. Diu, que jugueu amb dos pilotes aquí al bàsquet a Espanya? I clar, la gent ens vam quedar, home, però és que la coordinació, la motricitat, diu, jugueu a bàsquet amb dos pilotes? No, doncs això fora, hi ha coses que siguin dintre del joc, no? Bé, és una lectura extrema, però sí, que a vegades et fa reflexionar, no? Per tant, molta tàctica individual, i després, ja hem dit, la següent fase cap a júnior, que és l'especialització, doncs el que fem és el treball de la tàctica o la tècnica individual que intervé en les situacions en les que el jugador s'ha anat decantant o especialitzant d'una manera natural cap a on es troba més còmode jugant o competint. Vale? Que nosaltres aquí ja li anem posant més coses. Llavors treballem molt més específicament aquest treball de que ell participa més en el joc, encara que no deixem de fer del tot un treball general.
1: Molt bé, si voleu podem seguir introduint en Joan Martínez Escala. Li hem fet unes darreres preguntes que li hem dit, Joan, quin bàsquet proposes per a aquestes categories o en quins conceptes de joc bases el bàsquet a cadet i a júnior? I això és el que m'ho ha dit.
2: Sobre la tècnica individual, jo crec que és molt important que el jugador entengui què està fent i evidentment que li posem l'escenari adequat, perquè podem estar, evidentment, el tema del volum és superimportant, o sigui, quan més volum hi hagi, ja perfeccionarem, ja polirem els detalls, però ja només per nivell motriu el volum d'acció és molt important, però que ho entengui també, perquè molts jugadors, i ens hem trobat amb aquests en molts partits, saben fer moltes coses i arriba el partit i no les fan. I el primer que pots pensar és que no saben fer-les. No, sí que saben fer-les, però l'escenari, la pressió, la intensitat, el defensor que hi ha davant, no permet mostrar totes les teves habilitats, perquè hi ha un coaccionament que, evidentment, va molt lligat al tema mental. Llavors, si controles aquestes situacions, si les detectes i si entens què estàs fent, això, com qualsevol aprenentatge de la vida, és molt més fàcil que el gest tècnic dintre d'un volum i després dintre d'un escenari tàctic es pugui desenvolupar millor. I, evidentment, aquesta tècnica individual ha d'haver, a part del per zero, ha d'estar també ficada en el 1x1, que es pot fer treball tècnic individual amb 1x1, amb 1x2, amb 2x1, vull dir, amb aquesta defensa que li llevi aquesta por a poder-ho fer. Sobre l'especialització, no, aquí, evidentment, els propis jugadors van posicionant. Poques vegades veig que els entrenadors vagin en tiratura, en aquest sentit. Sí que trobo que l'especialització màxima arriba a júnior o sènior. Evidentment que a cadet ja es veuen segons quines coses, i a infantil també. Però la proposta en general que té l'entrenador, a part de deixar-se anar amb el que el jugador li proposa, és, ostres, que tots pugui entendre un poc de tot, no perquè ja hem d'acabar en aquella posició, sinó perquè en un moment donat poden uns postejar, altres pujar pilota, altres tenir un tir, i que tinguin aquesta sensació per fer el més complex possible dels jugadors. Ara, a júnior, home, però a júnior ja sí que és molt més, jo crec que ja comença a ser molt més específic. A cadet i a infantil, no sé si tothom hagi de fer de tot, però sí que se'ls ha d'ensenyar a fer de tot, encara que després, per naturalitat, cadascú tingui una funció dins de pista. En aquestes categories, el tipus de bàsquet, jo crec, a mi el joc del joc lliure no existeix, perquè això seria un desastre. Un bàsquet que ells puguin controlar, que ells tinguin el poder, evidentment, però que hi hagi unes pautes. unes pautes en les quals, perquè al final no juguen sols, juguen en un equip, i hi ha d'unes pautes a les que s'han d'agafar perquè l'equip es coordini i funcioni. El bàsquet ha de ser aquest. No és tancar-lo, evidentment, no és tancar-lo, però tampoc és fer el que vulgueu, o sigui, experimenteu per vosaltres mateixos, perquè a aquestes edats ja comencen a haver egos, i ara comencen a haver rols definits com el rols naturals definits com hem dit abans, i que s'han de posar d'acord entre ells i no poden, i moltes vegades són mirades, són gestos que fan que una situació tàctica funcioni bé o no, i si està treballada, si està assumida, serà molt més ràpida i tindrà molt més percentatge d'èxit. No? Llavors, jo crec molt en conceptes de joc, dos, tres accions seguides, en les quals si es fa una cosa passa això i això, si es fa una altra cosa passa això i això, i ja tens dos, tres jugadors que estan a dintre d'una dinàmica ja un poc més pautada. Val? A mesura, des del meu punt de vista, que una pauta es repeteix constantment i amb èxit perquè els agrada, llavors allà ja li podem donar un nom. El que sí que no crec és en estructures tancades, ja no dic una jugada, sinó un posicionament que coarti a un jugador. Un jugador si arriba primer ha de jugar on li toca, i si arriba l'últim ha de jugar on li toca, i si al final és el revés, i si després és al revés, també, però no, no, mi posició sempre és d'aquí a aquí. No, això no, per molt que després li donis la llibertat que toqui. Jo crec que la lectura contínua és superimportant, crec que el jugador s'ha de desenvolupar, i s'ho passa millor quan ell decideix, s'ho passa millor quan connecta, s'ho passa millor quan genera aquestes interaccions, i ell és capaç de dominar el joc, que no quan és el joc el que el domina ell. Això és fàcil de dir, però quan és, no, és que ha de passar això i tu has d'estar aquí. O tu has de fer un contra uno, aquell jugador en aquell moment no veu l'opció de fer un contra uno, té per què fer-lo, i potser si no hi surt bé, totes les accions que venen després no serveixen per res. Llavors, jo crec que en aquest sentit s'ha de donar-li la llibertat a poder decidir, però en unes decisions que hagin d'estar pautades per l'entrenador, i que, evidentment, un cop trobem que hi ha situacions que s'accepten més, repetir-les molt més, i les situacions que presentem que els jugadors veiem que no les fan, o que quan les fan no surt, o estan desanimant, i o refem, i aquesta és la nostra funció com a entrenadors, de trobar el millor pel nostre equip, perquè el millor per un equip no ha de ser el millor per un altre equip. Per tant, jo no ara definiré el que fa en Joan, no? Perquè el que fa en Joan li serveix a en Joan, i el que no funciona ho vaig canviant. Però a un altre entrenador li pot funcionar el mateix o no. Llavors, cadascú ha de trobar la seva manera i fer que el seu equip progressi a la velocitat que li toca.
1: Bueno, Joan, vos he deixat moltes pistes.
0: Moltes pistes, sí. Jo he anat intentaré anar de pressa, o sigui, sí, sintètic, perquè tu tinguis temps també per fer la teva intervenció després. En Joan, mira, curiosament parlàvem d'en Ceràvica. En Ceràvica va ser el primer que, quan va venir aquí a Espanya, que va entrenar al Barça, va introduir el que és el joc que li deien lliure. Uh-huh. Vale? Va ser un fracàs. I estem parlant de jugadors, Solozábal, Flores, Chicho Sibiglio, o sigui, jugadors d'alt nivell. Vale? Va costar molt. La gent estava molt necessitada, habituada del sistema, i que se li digués tu la passes aquí, bloqueges allà i no sé què. No? I, però després, quan s'hi van anar trobant còmodos, va funcionar bé. Mm-hmm. D'aquest pas del joc lliure, jo crec que nosaltres tots hem passat el que deia el Joan, que és el joc per conceptes. Mm-hmm. Val? Tu pots jugar de diferents situacions per dir anem a jugar amb aquesta situació, vale? I anem a jugar un aclarat, un passeig allà, una porta enrere, és a dir, això seria una cosa. En etapes de formació, a mi m'agrada molt treballar joc per objectius. Uh-huh. És a dir, nosaltres juguem 5 contra 5, però els hi posem a l'entrenament i al partit uns objectius, vale? De dir, per exemple, no podem anar a cistella fins que no haguem fet tres passes, per exemple, o no podem anar a cistella fins que toqui la pilota la Maria, que és aquella jugadora que amb esquina no li passa mai la bola, o hem de puntuar a través d'un passar i tallar, o hem de puntuar a través d'un llançament exterior o d'una pilota a prop de la cistella. És a dir, que podem treballar tot això posant-li objectius al nostre atac. ¿Vale? Després, també hi ha la possibilitat, que també ha dit en Joan, que és el que diuen el joc per sèries o per seqüències. Que tu, en funció de la situació, analitzes les situacions que es poden donar i busques les solucions, oferir als jugadors o que ells trobin les jules, aquesta és l'altra, no oferir-li sinó que els jugadors ho trobin, no? que és la metodologia de l'aprenentatge per la solució de problemes, que no és tan directiva com la que hem fet fins ara, val? I l'ideal, el sumo de tot això, seria que els jugadors fossin capaços de jugar el joc per lectura, que és, en funció de la situació que generen, llegir i veure quina és la millor decisió a prendre. Val? Que això seria meravellós, però aquí encara no hem pogut arribar-hi. Val? Vull dir, aquest seria una mica possibles idees per com construir. Jo aquí tenia apuntat, que també crec que és important, que és que amb aquestes etapes els jugadors han de saber jugar amb totes les disposicions dels 5 jugadors damunt la pista. O sigui, han de practicar jugar 5 oberts, han de practicar 4 i 1, 3 i 2 i fins i tot 2 i 3 amb els 3 interiors, val? I totes aquestes situacions d'aquí les han de practicar i han de veure quines situacions o quines seqüències es poden produir i aprendre a treballar els entrenaments d'aquestes seqüències, amb la qual és un joc ja més amb alguna idea i més conduït, però no és el sistema rígid i tancat, val? Això també seria. Què més? A nivell de joc, jo diria de joc general, és important, jo diria dues coses. Amb atac sempre hem vingut dient que el concepte general era marxar de la pilota per generar espais, val? Però ara ja en aquesta etapa jo a la meva planificació sí que ja començo a introduir els blocs, i quan introduïm el bloc directe ja canviem el concepte de joc, perquè ja és anar a la pilota, és a dir, juguem mantenint la idea també de marxar de la pilota, però hi ha moments en què anem a la pilota, vale? Així que això és important, s'ha de treballar, a més de tot el que havíem treballat, de desmarc, de fintes de recepció, de potes enrere, talls des del costat de la pilota, des del costat contrari. Ara hem de ficar aquí tot el treball dels blocs, diferents tipus de blocs i les seves continuacions. I amb les dues vessants, amb el vessant d'atac i amb el vessant de defensa. Vull dir que tenim feina a fer.
1: Hi ha una feinada,
0: i molta feina a ensenyar, vale? Perquè aprenguin a fer totes aquestes coses. Amb defensa el mateix. Hi ha una idea que a mi m'agrada, que és que introduïm als alumnes, amb els jugadors, la idea de la defensa activa, que la defensa no és quedar-te allà a veure què passa, no hi especular, no, la defensa és activa. I la defensa, l'objectiu principal és llevar-li la iniciativa a l'atac. L'atac sempre té la iniciativa i a partir d'aquí estem morts, per dir-ho així. Llavors hem de llevar-li la iniciativa a l'atac, portar-lo a les bandes, portar-lo un dos contra un, etcètera,
1: provocar, tota la nosa que puguem.
0: I provocar que aturin el bot i que agafin la pilota. I després, damunt, tancant totes les línies de passada. No? Aquest seria aquest canvi d'actitud en quant... I si ho fas així, la defensa és divertida. Quan introdueixes això, que el jugador sigui llest, que sigui capaç de crear una situació per mangar una bola, per etc., doncs això fa que la defensa també sigui més divertida. Val? Què més? Bueno, potser hauríem de començar a pensar que treballem en situacions ja interiors, a vegades no fixes, però situacions que jugadors del perímetre tallen a dintre la zona, reben la pilota allà, i clar, hem de saber treballar els moviments d'esquena, la cistella, etc. I també en defensa, hem de treballar la defensa de les posicions interiors. Vale? Ja que ha d'ensenyar la diferència de tres quarts de pilota, per darrere, anticipada, bueno, fer tot aquest treball. Val? En quant al joc d'equip, ja ho he dit, contra individual, totes les disposicions, i també tenim un gran volum de feina aquí, que és que hem de començar a introduir els conceptes de les zones. Uh-huh. I llavors, clar, hem d'explicar tots els conceptes, primer defensius i després ofensius, de com atacar una zona, etc. No? També per conceptes, ¿vale? És a dir, el concepte seria, primer sempre diem paciència, després dividir la zona, que és anar amb la pilota entre dos jugadors perquè generar dubtes de qui es mou, qui no es mou, etc. Talls és al costat contrari a la pilota, a dins de la botella, per veure si podem rebre. Sobrecàrregues, que vol dir portar, per exemple, dos jugadors a la zona on també es defensa un, per generar també allà coses, no? I també, sobretot, posar pilotes al poste alt, perquè aquí és el, des del punt on pots destrossar la zona, no? Bueno, doncs tot això ho hem d'anar ficant. I també, ja hem dit, la defensa dels blocs, val? Uh-huh. I també hem de, cap al final, però ho hem de posar, perquè a l'acabar l'etapa júnior el jugador ha d'haver, com deia el Manel Comas, d'haver llegit tot el llibre, uh-huh. Ja totes les
1: s'ha pàgines de saber, del llibre, tot el librito.
0: Les ha de saber. Llavors aquí hem de començar a introduir pues, tot el que són les defenses pressionants a tota pista, tant individuals com en zona, les defenses alternatives, i les defenses combinades. Aquestes a vegades no les tenim clares. Les defenses alternatives és la que tu, per exemple, dius, mira, sortim amb individual, però després de cistella ens quedem amb zona. Vale? I la combinada és la que tu comences amb una defensa individual, per exemple, i el segon pas et poses amb zona, perquè ho entenguem.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: O les defenses d'ajust. Vull dir que hi ha contingut, n'hi ha moltíssim, val?
1: El joc però, es complica però, i l'aprenentatge
0: hem d'anar, és gros. Hem d'anar programant una miqueta què posem, això, molt ràpid.
1: Sí, ja hauríem d'anar acabant.
0: Sí, doncs ja, anava a dir, molt fàcil, les transicions, hem de treballar tot el que és la construcció del contraatac, val? I la construcció del balanç defensiu, val? I aquí acabo perquè tu puguis parlar d'una miqueta de temes com les famílies, l'estudi, l'esport, l'abandonament amb aquestes edats.
1: No, només eren això, els dos comentaris, així molt ràpid, de que, bueno, ho havíem estat comentant amb en Joan Junoy, que sí, clar, justament estem en una etapa, sobretot a cadet, on les famílies ja pinten molt poca cosa, potser hi ha la tendència a dir, bueno, pues que facin la seua, no? I jo crec que no, que s'ha de fer feina de sa mà de l'entrenador i més que mai són importants aquestes reunions amb les famílies i tenir uns objectius comuns i sobretot coneguts, no? Que se sap exactament què és el que prioritza la família, què és el que prioritza el club esportiu i estudis i esport. Clar, ja arribem a unes etapes d'estudis una miqueta més elevats, sobretot a juniors que ja estan o fent un batxillerat o treballant o amb un cicle formatiu, i llavors, bueno, es combinar l'esport i totes aquestes altres parts de la vida que també són tan importants, bueno, és com a de reflexió de veure com ho mesurarem, no? Que els clubs i els propis entrenadors han de mesurar i entendre que a veure quin paper i quin compromís pot adquirir cada un d'aquests jugadors i respectar també aquesta decisió de jugadors i jugadores.
0: Jo aquí, si em deixes dir una cosa molt ràpida, si jo sempre dic que en èpoques d'estrès escolar, diguem època d'exàmens, de concentrats, aquestes coses, jo sempre els diré als entrenadors, escolta, que aquesta setmana fem un entrenament menys, no passa res, eh? No passa res, que la formació dels jugadors és molt llarga.
1: Sí. Vull dir, no vindrà ara d'un...
0: No ve d'aquella setmana, dir, com que hi ha exàmens concentrats, doncs, hi ha un dia menys d'entrenament aquesta setmana, no passa res tampoc, vale? I després jo una altra cosa que sempre dic és que potser és perquè també som més romàntics de la meva època, però jo crec que pels pares i pels jugadors és molt bo que un dels grups o la colla d'amics dels nostres fills sigui el grup del bàsquet. I almenys la meva colla d'amics durant molts anys ha estat la colla del bàsquet i encara ara ens seguim mantenint contacte, ens seguim trobant. Vull dir que penso que crees uns vincles i que són en principi més saludables i bons, i penso que és un entorn més de seguretat pels nostres fills.
1: Bueno, no podem despedir aquest programa sense donar les gràcies a en Joan Martínez Escala, que molt amablement, sense poder venir, us ha fet aquests àudios, que jo li he dit moltes gràcies, Joan, perquè pot semblar molt senzill demanar que te facin uns àudios, però no me sembla tan fàcil ni senzill.
0: No. Molt agraïts.
1: Preparar-los
0: molt agraït, Joan.
1: I enviar-los. i a més en contingut i sentit, no?, dins el tema d'avui. A totes les persones que us escoltau avui en directe, moltes gràcies per aquesta temporada que hem pogut compartir amb tots vosaltres. Hem estat molt a gust, Joan.
0: Sí,
1: jo
0: molt,
1: també
0: t'ho
1: dono moltíssimes les gràcies, ja t'ho he dit cada programa, per haver dit sí tan ràpid i compartir tots els teus coneixements de bàsquet, que no és fàcil de trobar. I tan actualitzat, perquè, bueno, sempre ho dic, no?, que a vegades dius, ostres, doncs una persona que fa molt d'anys que s'hi dedica potser té un bàsquet antic, no. Molt actualitzat, Joan, i molt dins la dinàmica de la vida que duim avui en dia i molt més propera de lo que podria ser d'una altra manera. A totes les persones que mos podran compartir per YouTube, també aquest és el darrer programa de la temporada, veurem la temporada que ve què mos du, i en Xavi Llopis, com sempre, i és l'Ajuntament del Castell, per tenir aquesta ràdio tan a l'abast i tan aprofitable, que dic jo, aprofiteu-la, per favor.
0: Sí.
1: Moltes gràcies, Xavi.
0: Moltes gràcies, Xavi.
1: Pues fins un altre dia, si ve el cas.
0: Si ve el cas, sí.
1: Gràcies.
0: Molt bé.

Estem arribant a les dues del migdia, moment en què ja tancam en clau per avui. Es diu menja, diumenge. Un gust, un plaer, ja ho sabeu, fins la setmana que ve. Moltes gràcies, que passeu una molt bona setmana. Adeu, són les dues.

0: aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

0: falta el buit per tu la...
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Skestell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.